0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Novear. Com sempre, no podem començar sense presentar qui està a les vies de so, garantint que se'ns escolti com cal, que és l'Eli Arjona. Moltes gràcies per ser una setmana més. Amb la tranquil·litat de tenir-la controlant el reguitzell de botons que hi ha a l'altra banda del vidre, comencem un nou programa de la quarta temporada, rebent la visita mensual o la visita periòdica del nostre prescriptor de confiança, en Jordi Riera. A mi se m'estava fent ja llarga l'espera. Com estàs, Jordi?
1: Molt bé, sí? Com sempre, amb ganes de participar.
0: Preparat ja?
1: Preparadíssim.
0: Mira, com sabeu, el Jordi és el nostre especialista, l'home dels monogràfics, que, sense fer spoiler, ens porta un tema d'aquells que avui, jo crec que avui és d'aquells que t'agraden molt i molt.
1: Sí.
0: Sí, oi?
1: Sí, podríem dir que sí, i tant.
0: I tant. Sempre t'agraden els temes, però avui sí. Jo crec que especialment.
1: Sí, amb alguns m'implico una miqueta més que amb d'altres, perquè hi ha una base allà de...
0: Exacte. Abans de preguntar-te què ens portes, i com que des de la teva última visita han passat moltes coses en clau de còmic, deixa'm apuntar les darreres notícies. A veure, què ha passat? S'ha aconseguit el Premi Vinyeta Ficòmic, que era el primer any que es lliurava, això dins de la gran nit de les lletres catalanes, i aquest any hi havia, per primera vegada, un premi dedicat al còmic, que es va concedir a la Conca dels Àngels, a la Berta Cusó, que la felicitem des d'aquí, i deixa'm comentar també que hi ha hagut, això, recentment s'ha inaugurat una exposició al Museu del Còmic de Sant Cugat, sobre l'Enric Badia, un autor dels clàssics, i res, que s'acaba de publicar aquesta exposició, que convidem a anar-la a veure, i bé, de fet és una notícia que ens donava el Gerard Capdevila, l'amic Gerard Capdevila, perquè hi va anar, va visitar el museu l'altre dia, i li va agradar molt, de fet no el coneixia encara, va dir que era una joia, ho va destacar, i això ja ens va apuntar que li agradava aquesta exposició de l'Enric Badia. No hi ha aquest museu que se'ns va prometre a Badalona, precisament.
1: Correcte.
0: Correcte. Era a Badalona i va quedar allà...
1: Va quedar allà en stand-by i no en sabem res.
0: Bueno, doncs mentre no hi ha un museu públic dedicat al còmic, que esperem que algun dia hi hagi, doncs ja tenim aquest museu aquí al costat que s'ha de veure, sí o sí, que té una col·lecció magnífica. Jo volia apuntar aquestes tres cosetes. Aprofito que hi ets tu, Jordi, perquè amb els convidats doncs, no m'atreveixo i com que amb tu tinc confiança, dic, eps, parem un moment i apunto notícies. Ara sí, és el teu torn, és el teu temps, és el teu especial. Què ens portes avui?
1: Doncs avui porto un tema que a mi personalment m'agrada molt, tant per l'estètica com pel moviment en si. Ja saps que sempre, quan parlem del programa, mirem de trobar una efemèride doncs, que serveixi com a excusa per dedicar el programa en forma d'aniversari de pel·lícula, d'autor, etc. Jo no n'he trobat cap prou destacable, així que avui trenquem una miqueta el protocol, si és que es pot dir d'alguna manera. I el tema que et porto és, si jo et pregunto si els androides somien amb ovelles elèctriques, sabries respondre?
0: Bueno, a veure, sabria respondre que és una novel·la del Philip K. Dick,
1: sí.
0: Que després, sobretot, és una pel·lícula.
1: Sí, sí. O si els teus records no fossin teus, continuaries sent tu. O què succeeix quan la tecnologia i l'ambició superen els límits humans. Jo avui parlem de còmics, neo i vinyetes, o en altres paraules, cyberpunk.
0: Bueno, això ja és, no? Ja tenim un imaginari aquí. Jo he de dir que és un tema que m'agrada estèticament, això que deies, no? Estèticament m'agrada molt, però tampoc és un tema que controli tant. Per tant, vull dir que ja t'agraeixo que l'hagis portat i jo crec que està bé. Jo hi he entrat en comptagotes, per tant, avui em dedico a escoltar-te i si de les obres que ens puguis proposar, si n'hi ha alguna que conegui, doncs faig la meva falqueta
1: sí.
0: I ja està. Doncs som-hi, no? Som-hi.

0: sintonia que podria valer també per un programa de televisió, però...
1: T'he de dir que és la meva pel·lícula preferida.
0: O sigui, una de les meves preferides.
1: I com a banda sonora, aquí l'Evangelis estava en la Santa Gràcia. Vull dir que...
0: Sí, sí, una obra mestra de la ciència-ficció i una banda sonora... Doncs per posar-nos ja a to i en matèria.
1: Doncs vinga, Cyberpunk, què és esto?
0: Comencem explicant una mica què és el moviment. Uh-huh. Val? És un moviment que neix a principis dels anys 80, dins la ciència-ficció, i que diríem que té com a punt clau la publicació del 1984 de l'obra Neuromancer, pel William Gibson, que va definir les bases del gènere com ara les xarxes digitals, molt abans de l'internet tal com el coneixem avui en dia, la intel·ligència artificial...
1: Ai...
0: tema de la actualitat i que en parlàvem abans.
1: Perdó, i quan dic AI no vull dir les sigles en anglès, eh? No, és AI de por.
0: O les corporacions, per exemple, dominants. Uh-huh. Així, el cyberpunk és un subgènere amb una idea central, que és l'alta tecnologia, front, a vegades enfrontada a una baixa qualitat de vida. No? I és que podríem dir que la part cyber doncs, simbolitza aquesta tecnologia i les màquines, front la part més punk, que simbolitza la rebel·lió o l'actitud antisistema. Uh-huh. Aleshores, dintre d'aquesta barreja, doncs, ens trobarem amb elements clau en forma de ciutats fosques, massificades, plenes de neó, doncs podríem recordar la pròpia Blade Runner, per exemple, uh-huh. a corporacions més poderoses que els governs, humans amb implants i cossos modificats, i un tema molt interessant, que són els dubtes sobre la identitat humana. Entrem en matèria i ja començo amb la primera obra, que crec que és un autèntic clàssic.
1: Vinga, okay.
0: Com és el Ghost in the Shell.
1: Ghost in the Shell, molt bé.
0: Ghost in the Shell és una obra publicada el 1989 per Masamune Shirow i de la qual es va fer una adaptació a pel·lícula el 1995 de la mà de Mamoru Oshii.
1: Una versió animada, aquesta és animada.
0: Animada.
1: Després hi havia una versió amb personatges intèrprets reals interpretada per l'Scarlett Johansson, que
0: sí, crec... bastant més recent, bastant més recent.
1: Sí, bueno, ja deu tenir uns anys, però bueno, sí, bastant més recent, que no he vist i crec que no veuré.
0: I no cal, no és necessari.
1: No és de les
0: jo
1: que no
0: vista,
1: cal, oi?
0: L'he vista, però no caldria. Amb la d'animació jo crec que ja
1: perfecte,
0: ja
1: descartem.
0: I tant. Mira, doncs el Shirow és conegut per combinar l'acció amb la reflexió filosòfica i una gran obsessió pel detall tècnic i tecnològic. Mm-hmm. La història se situa en un futur on la cibernetització humana és habitual, les persones poden substituir parts del seu cos, fins i tot el cos, com és el cas de la protagonista, per components artificials, mantenint només el que s'anomena el ghost, que vindria a ser com l'ànima o la consciència.
1: Uh-huh.
0: La protagonista, que és la major Motoko Kusanagi, lidera la secció 9, que és una unitat especialitzada en crims tecnològics. El seu cos és completament artificial, cosa que la fa extremadament poderosa, però, i això és un dels punts interessants de l'obra, també li genera dubtes existencials. T'ho imagina't que tenir consciència però un cos que saps que no és teu. Aleshores, doncs, el conflicte principal gira al voltant del Puppet Master, que és un personatge, un hacker, capaç d'infiltrar-se en les ments humanes i manipular records i identitats. Val? D'aquesta manera, a mesura que avança la investigació, es revela que el Puppet Master no és un humà, sinó que és una forma de vida emergent, una intel·ligència artificial que ha desenvolupat autoconsciència.
1: Anem cap aquí, anem cap allà, eh? Vull dir que el tanto. Ja estic esgarrifat.
0: Per no desentranyar i no fer cap spoiler, comentar que no és només una història de ciència-ficció, sinó, com comentava, una reflexió filosòfica profunda on es parla de conceptes molt interessants com la fragilitat de la identitat en tant que es pot manipular digitalment, la línia entre l'humà i màquina que pot desaparèixer amb la tecnologia, que la consciència pot no ser exclusiva o podria no ser exclusiva dels humans, i sobretot doncs, aquesta evolució entre biologia i món digital. No?
1: Uh-huh.
0: És una obra que ens suggereix que el pas següent de la humanitat pot deixar de ser estrictament humana com a tal, i és una obra on el dibuix, l'estil del Masamune Shirow és molt característic, i en comparació amb altres mangas, tot i que és menys dinàmic en acció pura, és molt ric conceptualment i visualment. Això ho trobem, és un element molt comú del cyberpunk. Té un alt nivell de detall tècnic en armes, en vehicles, en tecnologia. Vull dir, els que els agradin totes aquestes coses aquí gaudeixen molt visualment.
1: Uh-huh.
0: Tot això amb una gran precisió. Hi ha una gran densitat visual amb vinyetes carregades de molta informació. Barreja molt el realisme dels entorns amb l'estil manga dels personatges i és un clar referent del cyberpunk, i el que dèiem, amb unes ciutats fosques, cables, pantalles i neons. En resum, recomanem aquesta obra perquè, a més de gaudir-la, et fa pensar i et planteja preguntes molt actuals, sobretot pel que comentàvem de la intel·ligència artificial, de quins són els límits, o de que segurament estem a les portes, entrant, tot obrint la porta d'un univers nou que se'ns planteja ara.
1: No sé si en parlarem, si tindrem temps de parlar-ne, però si en parlem, vull dir, aquí hi ha un debat ampli i no sé si no avui, li dedicarem algun programa més endavant. Aquesta és de les obres que a tu t'agrada especialment.
0: A mi m'agrada molt aquesta obra, sí, sí. Jo... I encarna molt bé bueno, les dubtes existencials del personatge principal. Uh-huh. No només és, com deia, una obra on l'acció predomini, sinó també la reflexió i d'intentar trobar la identitat pròpia, perquè doncs, algú s'ha trobat amb un cos que no és seu, sense voler-ho, i dir, ostres, però visc alhora, no? I aleshores doncs, planteja aquest dubte o aquesta inquietud tan interessant.
1: Jo no l'he llegit, aquesta, de les moltes que tinc pendents. De fet, no la tinc a casa, vull dir que ja te la demanaré un dia si em veig amb cor de llegir-la. El que he vist és que estan diferents edicions, totes publicades per Planeta Còmic. Hi ha una versió en dos volums, una en tres, no sé, suposo que en funció també de la publicació original. Però sí que és una obra relativament curta, és a dir, no és el manga de 500 toms, no? És una obra...
0: és una obra curta, aquesta, i les que porto també... Avui són curtetes.
1: Millor, no? Una cosa que, diguem, assequible. I el que està és només en castellà. Això sí que he vist que està només en castellà. Bueno, doncs, molt bé, aquesta recomanació. Et dic que m'agrada i a veure, una mica més. Què ens portes ara?
0: Doncs porto la que no podia faltar. És l'obra per excel·lència del cyberpunk japonès, que és Akira.
1: Carai.
0: Creada per Katsuhiro Otomo el 1982, té uns anyets, i que el mateix autor va dirigir a l'inoblable pel·lícula del mateix nom el 1988.
1: Pel·lícula brutal que bueno, que acabes amb la sensació que no l'has entès,
0: sí,
1: però bueno, és una mica l'obra...
0: Ens va arribar una mica joves i
1: potser no tenim edat per veure-la en aquell moment.
0: Segurament.
1: Però bueno, si la veiem després, vull dir...
0: Sí, pensàvem en una altra cosa i bueno, té un missatge... Déu-n'hi-do.
1: Sí, i tant.
0: Aquí és una de les obres fundacionals del moviment i podem dir que va marcar un abans i un després tant en el manga com en l'anime, en ambdós camps. La història té lloc a Neo Tòquio, que és una ciutat reconstruïda després d'una misteriosa explosió que va desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Els protagonistes són en Kaneda i en Tetsuo, que són dos amics, membres d'una banda de motoristes juvenils, i bueno, tot d'una, tot canvia quan en Tetsuo pateix un accident i és capturat per una organització governamental secreta que experimenta amb poders psíquics. A partir d'aquí, doncs el Tetsuo desenvolupa una sèrie d'habilitats telequinètiques descontrolades que podem dir que el van consumint mentalment i físicament, i paral·lelament en aquesta trama doncs, es revela el projecte Akira, i que dona nom a l'obra, que és un nen amb un poder immens que es descobreix que és qui va ser responsable, més enllà del nen, els que hi ha darrere el nen, de la destrucció original que dèiem, no?, que va originar aquesta guerra. Uh-huh. Així, doncs, mentre el govern intenta controlar la situació i la ciutat cau en el caos, amb revoltes, corrupció, sectes, en Tetsuo es converteix en una amenaça fora de control i en Kaneda, que és el seu amic, doncs, intenta salvar-lo o aturar-lo en un conflicte doncs, que barreja amistat, poder i destrucció. Aquí és una història visceral, apocalíptica, que reflecteix la por al poder descontrolat i una societat al límit, i ens diu que el poder sense control doncs, porta a la destrucció i que la tecnologia i la ciència poden superar els límits humans. Uh-huh. És menys filosòfica que Ghost in the Shell, val? Quan dèiem aquestes qüestions d'identitat i plantejar-se la identitat, però és més emocional i més impactant que Ghost in the Shell. És una crítica social a govern, a militarització, també a la decadència humana, doncs, que deixa l'evolució humana cap a quelcom desconegut. A nivell visual, el dibuix de Katsuhiro Otomo és espectacular, amb un detall arquitectònic brutal, amb ciutats hiperrealistes, a escenes d'acció molt dinàmiques, amb molt de moviment i exposició d'instruccions i amb una iconografia molt potent. I és que la moto d'en Caneda podem dir que és història del manga. Qui no recorda aquella moto amb els logos que porta?
1: És brutal. A més, és la típica imatge icònica, no? Ell frenant amb la moto, diguem, que acaba de perfil travessada la carretera, que després s'ha versionat moltíssimes vegades imitant-la, replicant-la i fins i tot parodiant-la, però és icònica, és absolutament icònica.
0: És molt icònica.
1: Clar, el dibuix, és Katsuhiro Otomo, jo crec que és un dels grans dibuixants del manga, i més d'aquest manga així com més, potser més adult, diguem, no del manga shonen, i jo crec que aquí estava desbordadíssim. O sigui, jo recordo això, aquests 12 anys potser que teníem en el moment en què apareixia això.
0: Va ser absolutament impactant. Exacte. Veure un dibuix d'aquest nivell, amb aquesta precisió, amb l'impacte visual que destila pels quatre costats. Realment va ser molt colpidor. Tant la pel·lícula com el dibuix, però l'anime jo el recordo especialment molt, molt colpidor.
1: Clar, jo tinc molt viu també el manga, també perquè en aquell moment va sortir això, quan la primera edició que surt, que és la d'Ediciones B. Ediciones B, en aquells així volums més finets, diguem, tapa tova, rústica, però volums més finets, que diguem en 38 números, que després es va recollir en 14 toms, jo recordo aquests primers volums, però la que ha quedat a casa és la dels integrals, també Ediciones B, però que després em va fer norma en blanc i negre. I el que et volia apuntar, i ho estava buscant ara, no?, allò central de dades, mentre anaves parlant, és que hi ha una lectura, que no sé si has fet o no, però si no te la recomano molt, que és Pesadilles, es diu Pesadilles, que és una obra prèvia a Akira, on el Katsuhiro Otomo, que n'és l'autor també, està construint molt d'aquell imaginari. I és una obra molt, molt curteta, molt, molt fineta, també gràficament prodigiosa, superbia, que també és una mica el nivell d'aquest home, i on la història també t'atrapa moltíssim, no? Jo crec que és més orientada al terror, però la recomano molt i molt, i ara se m'ha acudit i l'estava buscant, perquè crec que, ja sembra moltes de les coses que després veiem, no? Poders telekinètics, etcètera, tot això que veiem després.
0: És una obra molt intensa, que no només és un espectacle visual impressionant, sinó també una història potent sobre el poder, l'amistat, la destrucció. Una obra revolucionària, impactant, que podem dir que encara avui transmet una força brutal i que et deixa sense alè.
1: Com deies tu, és un dels imprescindibles del cyberpunk.
0: Totalment.
1: És inquietant, aquest so que has triat com a separador?
0: Sí, de la conegudíssima Matrix, que si no recordo malament s'ha estrenat el 99.
1: Sí, crec que sí, ara jo te n'ho dic a memòria.
0: Quants anys? Sí, va sonar pels germans Wachowski, després germanes.
1: Germanes Wachowski.
0: Una altra obra per mi imprescindible, com és Transmetropolitan, obra de Warren Ellis i dibuixada per Derek Robertson i publicada entre els anys 1997 i 2002. Transmetropolitan és una de les obres més influents del cyberpunk tardà, amb una forta càrrega satírica i política. I és que la història segueix el protagonista, que es diu Spider Jerusalem. Jo crec que el nom ja és una declaració d'intencions.
1: Curiós, sí.
0: Que és un periodista gonzo excèntric, brillant i absolutament irreverent, que torna a la ciutat després d'un retir obligat per reprendre la seva feina. La ciutat que es troba és un absolut caos futurista amb tecnologia extrema, desigualtats brutals i modificacions corporals absurdes, i en resum una societat completament deshumanitzada. Aquest és un tret molt característic almenys en els còmics del cyberpunk, que és, diríem, el mal ús de la tecnologia o l'excés d'ús de la tecnologia. L'Spider treballa escrivint columnes on denuncia la corrupció política, els abusos de poder i la manipulació mediàtica, i a mesura que avança la sèrie entra en conflicte directe amb el president dels Estats Units, que és conegut com The Smiler. que és una figura aparentment carismàtica, però profundament corrupta.
1: Molt d'actualitat, eh?
0: Sí, com això, pràcticament qualsevol president, no? Es podria encaixar en aquesta visió.
1: Acabaran censurant-nos el programa.
0: Segurament. Així, doncs, amb l'ajuda de les seves assistents, l'Spider destapa conspiracions, exposa injustícies i fins i tot arrisca la seva vida per explicar la veritat en una lluita constant entre el periodisme honest i el poder. Uh-huh. Transmetropolitan ens parla de conceptes tan importants com el periodisme com a arma, la veritat versus el poder, la manipulació mediàtica i la tecnologia al servei de la desigualtat, i ho fa a ulls d'un personatge caòtic, però alhora brillant. És un còmic, podem dir, ferotge i provocador, que utilitza el cyberpunk com a excusa per parlar del present, doncs amb conceptes com que el poder polític pot ser profundament corrupte, que els mitjans poden manipular o revelar la veritat, que la tecnologia no resol problemes socials, sinó que sovint els amplifica, quan no s'utilitza, doncs, adientment, però també, i això és el missatge, jo crec, més important, que la veu individual encara pot marcar la diferència. Tot això amb un estil on el Derek Robertson és molt distintiu, amb vinyetes plenes de detalls i personatges, una estètica bruta i exagerada en un món grotesc i hiperactiu, uns colors vius i agressius i una gran expressivitat. Transmet una sensació constant de saturació i excés. Jo et diria que és una obra que no et deixa indiferent, és divertida, salvatge, alhora profundament crítica amb la societat, que et fa riure, fa riure molt amb les irreverències del personatge, però que també t'incomoda perquè moltes de les seves idees són massa properes a la realitat actual.
1: És el que està avançant, no? És allò de més actualitat impossible. Tot el que ens estàs portant avui ja va en aquesta línia i aquesta, diguem optimista no sembla, però,
0: no.
1: Però com a mínim, com, potser això, per passar l'estona, diguem, una estona reflexionant, però alhora, diguem, que puguis riure, com deies, doncs, bueno. Jo aquesta la tinc pendent, és d'aquelles que bueno, d'aquestes moltes que recomaneu, i jo crec que ara aquesta sí que ha de passar una mica més amunt per tot el que has explicat, amb una mica més amunt de la pila, la posarem. També me la deixaràs, aquesta.
0: Sí, tant.
1: Molt bé. Això també ho he vist que està en diferents edicions.
0: Sí.
1: Hi ha una primera de Planeta, he vist, amb 20 números, que després es va tornar a publicar en 5 toms, que suposo que hi eren allò 4 sí. Números d'aquests per tom. I hi ha una posterior de la desapareguda ECC, en 10, i crec que Norma, o he vist que Norma, també ha publicat obres com sorgides d'aquest univers.
0: Uh-huh.
1: També, malauradament, només en castellà, no ho tenim en català. Bueno, és una d'aquestes lectures que aquesta cicle de fer, i de l'estiu no passa.
0: Seguim amb més cosetes, i ara la següent que porto és Hardboiled, que és un còmic de la mà del llegendari Frank Miller, que no fa falta que el presentem, i de fet a l'últim programa que vaig participar ja hi vam tocar obres seves, amb el Batman.
1: Amb el Batman, i tant.
0: I dibuixat pel Geoff Darrow al 1990.
1: Uh-huh.
0: És una obra breu, però extremadament influent pel seu estil visual i per la seva violència exagerada. La història segueix en Carl Seltz, que aparentment és un home normal, que treballa com a agent d'assegurances en una ciutat futurista, i la seva realitat es trenca quan, de sobte, comença a recordar que en realitat és un robot infiltrat, conegut com a Nixon, i dissenyat per matar i sobreviure en un món brutal.
1: Carai.
0: A partir d'aquí, doncs, el relat es converteix en una espiral de violència extrema, amb persecucions i destrucció constant, on en Carlo en Nixon, segons com el vulguem anomenar, doncs oscil·la entre la seva identitat humana aparent i la seva veritable naturalesa com a màquina assassina.
1: Uh-huh.
0: I això el que fa, doncs, és que la història juga constantment amb la percepció del lector de què és real i que forma part de la seva programació. O sigui, fins a quin punt la seva identitat real també és violenta o tot és atribuïble a la part més de programació de màquina.
1: Uh-huh.
0: I és un punt molt interessant. Hardboiled ens parla d'una identitat fragmentada de l'humà versus màquina, de la realitat distorsionada entre la memòria i la percepció alterades, i representa una crítica consumista a la societat absurda i saturada en un món doncs, deshumanitzat, que és un tret que hem destacat en les altres obres. Podem dir que és una experiència més sensorial que narrativa i amb conclusions molt clares, com ara doncs, que la identitat pot ser una il·lusió programada, que la tecnologia pot substituir completament l'humà, o que la societat pot convertir-se en un caos automatitzat, no? I que la violència doncs, forma part del sistema. És una obra menys reflexiva que les anteriors, però molt més visceral. Si hi ha algú que no vulgui pensar tant i vulgui més acció, directe. Hard Boiled és el seu còmic.
1: Directe en vena.
0: És un estil de dibuix únic, amb detalls extrems, amb caos visual ple d'acció simultània i amb gran càrrega explícita i exagerada, i un disseny mecànic brutal amb robots i tecnologia hipercomplexa. Una lectura curta, però lenta, on cal observar cada detall. Diríem que no és un còmic per buscar una narrativa convencional, sinó per deixar-se portar per la seva energia, pel seu caos i el seu estil impressionant, i això el converteix en una experiència única també dins del món del cyberpunk. Deixa'm dir que i aquesta obra, igual que les anteriors, estem parlant dels estils visuals, són molt carregats. Si algú busca un dibuix minimalista o més general, ara em ve en ment potser alguna obra del Jeff Lemire o de... No és l'estil. Seria totalment...
1: Aquí,
0: doncs,
1: aquí hi ha detall.
0: Aquí hi ha molt de detall, hi ha molta xixa en els dibuixos, veus molts detalls, val la pena aturar-se les pàgines, tant d'aquests com dels altres, que he comentat, perquè, ostres, si t'agrada el tema doncs, d'aquest univers, doncs gaudeix molt amb la tecnologia, el nivell de detall i llavors és una experiència no només narrativa, sinó que visualment doncs és molt destacable dintre d'aquest univers.
1: Molt bé. Jo crec que si anem ràpid ens donarà temps d'una més, però deixa'm apuntar que d'aquesta el que he vist és que hi ha dues edicions, totes de Norma Editorial, dues que, o sigui, en un únic volum, l'una i l'altra en un únic volum. Hi ha la primera original, diguem que es van fer en tres. No l'he llegit, el tinc pendent. Recordo que em va cridar molt l'atenció l'estètica, el que dius tu, el que estàs recalcant, però un altre pendent. Vinga, abans, si anem ràpid, en fem una més.
0: Vinga, doncs acabem amb Tokyo Ghost, que és una obra guió de Rick Remender i dibuixada de Sean Murphy, publicada el 2015, molt més recent. I és una obra moderna que recupera l'essència del cyberpunk clàssic, però adaptada als accessos digitals actuals. La història se situa a l'any 2089, en una societat completament addicta a la tecnologia, on la gent viu enganxada a implants, pantalles i estímuls constants. Aquestes coses no ens semblen llunyanes.
1: Molt d'actualitat.
0: Els protagonistes són el Led Dent i el David Decay, que són dos agents que treballen per mantenir l'ordre en una ciutat dominada pel consum digital i la violència. En Led és un addicte a aquesta tecnologia, mentre que, com a contrapunt, en David somia amb una vida diferent, més natural i lliure. Així, doncs, quan reben una missió al que s'anomena el Jardí de Tòquio, que és un lloc on la tecnologia està prohibida, tot canvia. I és que allà descobreixen una alternativa, i és una societat desconnectada, en harmonia amb la natura, i amb aquest contrast, doncs, això desencadena un conflicte intern i extern que els obliga a decidir quin futur volen. Tokyo Ghost és una crítica directa al nostre present, que ens alerta que la tecnologia pot convertir-se en una addicció destructiva i on el control pot venir disfressat d'entreteniment. Un concepte molt interessant. Ens parla que desconnectar pot ser un acte revolucionari i que encara hi ha esperança en l'elecció individual. És un còmic emocional, amb un missatge clar i molt actual. I això, doncs, amb un estil on Sean Murphy és espectacular, molt dinàmic, amb un contrast visual fort, un altíssim nivell de detall en escenaris i que transmet moviment constant. I jo recomanaria aquesta darrera obra, que no per ser la darrera és pitjor, sinó que combina un detall espectacular amb una història impactant sobre l'addicció a la tecnologia i el control social. I, a més, el guió aporta una crítica molt actual i emotiva emotiva que et fa reflexionar mentre es gaudeixes d'un cyberpunk molt, molt potent.
1: Doncs un altre que prenem nota, en dues edicions, totes de Norma Editorial, l'original en dos números i després un integral en un únic volum de fa doncs, ja 8 anyets. Clar, aquest tema, fantàstic, i deies, bueno, no hem buscat, no hem trobat l'efemèride, però és que a més d'actualitat tampoc no pot estar, perquè al final amb tot això de la IA, que és un meló que no obrirem avui, que l'obrirem un altre dia, perquè em puc posar molt beligerant, aviso, clar, és un tema que donaria per parlar d'altres obres. No sé si inclús l'Incal del Jodorowsky i el Moebius entraria en aquesta línia, el Lenki Vilal té alguna obra també, vull dir, aquí hi havia melons per obrir. Però no ho farem avui, ho farem en un proper programa. No tenim temps de més. Fins aquí aquest nou programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir. T'esperem ben aviat.
0: Encantat, com sempre.
1: Gràcies a Arjona per fer possible aquest programa una setmana més. Un luxe. Ens acomiadem, els oients i les oients. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics cyberpunk.

0: Hola, què haces? Hola, què tal? Com va tot plegat? Que us expliqueu què és de vosaltres. Benvinguts altra vegada aquí al Zona Metall. Mentre tenim programes tècnics només començar, perquè les onades del metall és el que tenen. Vull dir, des de l'estudi número 1 de Ràdio Molins de Rei, en Mikhail Smirnov davant meu a la peixera, mirant amb cara de què està passant, per què està passant això, i des de quan està passant. Què t'expliques, hola, què tal? Què dius, nen?
1: Bé, doncs aquí una setmana més, escoltant metall mentre esperem a l'andana que un tren ens porti a la nostra destinació. Bé. I mirem a l'horitzó amb la cara de babau que se'ns queda.
0: Però què seria dels catalans amb una Renfe que funcionés?
1: Sí, no, una Renfe que la setmana que ve torna a ser de pagament, recordem.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè ja funciona. Tots
0: ja
1: ho sabem.
0: Yes. El Rock and Roll Train que ha portat aquí en Mikhail a la ràdio. Deixa'm saludar la resta del crew davant meu. Teacher, què t'expliques?
2: Què passa? Pues res, estic esmolant les meves eines, encenent els meus focs, perquè aquesta nit és la nit de Valpurgis. També Valtane,
0: sí?
2: Estem en un sàbat major.
0: Ah,
2: sí,
0: clar, és veritat. Sí, avui, entre cometes, perquè això es grava abans, avui és Valtane.
2: Llavors right. Estem en oposició directa a la nit de Tots Sants, Halloween, Samhain...
3: Tots morts.
0: La nit de Tots Morts.
3: Tots morts. Tots dimonis.
2: All right. I és un d'aquests 3 o 4 sàbats que no deixem de celebrar la primavera des de febrer, perquè tots van d'aquí, de sortir de la foscor, un sí. Darrere de l'altre.
0: Sí. Cada cultura va dir...
2: Ara que es queden embarassades de les ovelles. No, ara que surten les flors. No, ara que...
0: Aquí quan s'ha... Ara fer calor. Sí. Ah, no, a provar no se'm feia allà, saps? Sí.
2: Està bé, mola. I de fet, aquí ja estem a tope. Sí.
0: Ja te digo. Bueno, al meu costat, la barba més peluda, però la verga més peluda també m'agrada. Hola, barba sumèria, què t'expliques? Deixa'm aquí, vale, ja està.
3: No entrem aquí, sisplau. Què t'expliques? Hi ha menors ara mateix a l'estudi. Bé, combatiu, és la nit de Valpurgis, també és la prèvia a l'1 d'octubre.
0: A l'1 d'octubre? És que... Tot català tenim ja integrat a l'ADN, l'1 d'octubre. Cada extrems que diu, algú diu, ui, d'octubre!
3: Octubre! L'1 de maig, Dia Internacional del Treballador.
0: Bé.
3: Que l'altre dia anàvem amb la samarreta de Heavy Metal Workers, de Branca Studio, però no, avui no hi he caigut, no ha passat per la rentadura, així que hem fet una altra.
0: I la de Valpurgis, què?
3: No en tinc cap, ara, així...
0: Ara mateix, no, que et vingui en ment, no?
3: No. No, ara mateix no, la veritat.
0: Bueno, doncs res, entre bruixes i treballadors, que estem avui. Mm. No sé si algú té quelcom per començar el programa que diguis...
2: M'agrada que em facis aquesta pregunta. No acostumo a ser la primera en saltar, però tinc crònica.
0: És veritat.
2: Jo vaig ser la delegada oficial.
3: De fet, ens vam veure després del concert.
2: Amb els ulls il·luminats.
3: Sí, la mirada pura i brillant.
2: Pura i brillant i plena de rock and roll. Vaig anar a veure el saxo.
0: Què tal aquest home?
2: És tan maco. És tan maco.
0: Això tota la vida, és un amor.
2: Espera, que m'aixugo les dues. És tan maco, o sigui, tan elegant, tan senyor, tan fantàstic.
3: Quin
2: tan carinyós, tan... Oh. L'única cosa dolenta és que va durar 1 hora i 20, aproximadament. Va ser bastant curtet.
3: Aquí hi ha un pero.
2: Si la gent deia, no, 1 hora i mitja, una merda, que vaig fer la conya aquesta d'engegar el rellotge per veure si se m'acceleren les pulsacions.
0: En sèrio.
2: I en quines, i va ser 1 hora i 20 des que...
3: No hi era, jo volia anar, però com que era la setmana prèvia a la recepció de la nòmina...
2: Ostres, abril ha estat dur, amb Sant Jordi tot.
0: Just in case, no.
2: Clar, que
3: llavors,
2: tenia...
3: què passa? Aquí veig el fallo, perquè recordem que anaven sols.
2: Ajà.
3: I, clar, aquí entra una mica el catalanet que portem tots de dins i dius, bueno l'entrada vol una pasta.
0: Ojo.
2: Sí,
0: primer,
2: sí,
0: per la pasta. Segon, perquè anar sols i fer només 1 hora i 20...
3: És aquí.
0: Tanto, vull
3: dir... On surt a mi el problema. Per Saxon, no.
0: Els calés raquen, però el fanboy em diu, nen, o més rato o teloneros.
1: Bueno, però crec que ara mateix, si no se m'escapa... O sigui, t'estic de memòria, però crec que...
0: 60 seus, 60 seus, 60 llars,
1: 70... I 75. També.
2: El preu crec que no
1: l'edat no. L'edat de Bifor.
2: 75, ho vaig mirar l'altre dia.
0: Però llavors el tema és... I per què no hi ha hagut un taloner? Vull dir, ha estat cosa
3: perquè
0: de promotor...
3: No, a part, no talla més això. Hi ha un apunt. Aquesta gira s'havia de fer la primavera de l'any passat.
2: Me lo dice o me lo cuentas. Clar, és que a mi no, no s'ha posat un sacrifici perquè tenia l'entrada de feia un any i mig.
1: I què va passar?
2: Un any i mig. Càncer de colon, amigo.
1: Oh, shit.
2: Petit,
1: vale.
2: Un petit càncer de colon que li han curat, l'han tractat i ha estat menys d'un any i ja està, i ningú diria. Bueno, és veritat que feia els saltirons aquests que fa ell, s'aguantava una mica la panxa.
3: Ja, yeah.
2: S'aguanta una mica, no sé si és una hèrnia o una... Bueno, però bueno, però molt bé, sí.
0: Collons, amb 75 tacos, jo què sé, encara que fa saltirons, saps?
2: Meravellós, sí. Meravellós.
3: O sigui, no ho feia.
0: La veu què?
2: Estupenda. Sí? Cap mena de... No tinc queixa, no tinc queixa.
0: Aguantava bé...
2: Jo bastant de punyetera, aguantava estupendo.
0: El to, el temps...
2: El to, la potència. All la potència right. Vocal, bé, bé, bien de pulmones.
0: I el xiulet? I era...
2: I va fer un parell de xiulets, sí. Va fer un parell de xiulets, sí que va fer un parell. Doncs això, o sigui, la cua era tan espectacular, feia mitja volta, pràcticament la meitat de l'edifici, de ras, i estàvem una mica panicant a la cua perquè dèiem, aquests cabrons són capaços d'haver venut les entrades del 2025 i l'aforament del 2026 també.
1: Bueno, claro. Sold out, no?
2: A
1: tota la gira.
2: Jo sospito que estàvem una miqueta per sobre de l'aforament de la sala perquè ho vaig passar això malament.
3: Clàssic, això és un clàssic a ras 1, que ja a mi em va passar amb el concert de Terminal Violence, White Demon i Ángelus Apátrida, i ja ens va passar aquí fa uns quants anys a Mon Amour, Testament, Gran Magus.
0: Hosti, sí.
3: Que vam entrar i no es vam moure.
1: I amb la reunió de Barón Rojo, també.
0: Hi havia molta penya. Bueno, sí, però això va ser diferent.
2: I l'extracció social de la sala, us puc dir que jo baixava la mitjana de l'edat. Sí, que la cosa estava xunga.
0: Bueno, normal.
2: I la gira, inicialment havia promès tocar tot el Wheels of Steel, i això ho vam fer, saltejat, això sí, però vam començar tocant Hellfire and Damnation, un altre del mateix àlbum, Madame Guillotine, tot el Wheels of Steel, nou cançons, tres del Denimal Leather, i bueno, per mi, jo crec que va estar molt bé, només amb Crusader, per descomptat, on per cert van dir Lords of Catalonia.
0: Lords
2: of England. Yeah. Bueno, Warlords of Catalonia. Que ho diu en anglès, això, que no tenen cap mena de commiseració.
0: Ja te digo.
2: Per res que no siguin les grans nacions.
0: Sí,
2: està molt bé.
0: I a més amb el rotllo Sant Jordi, que no és mío, no és meu, saps?
2: Això, la gent els hi passava les xupes, els Battle Best,
3: això
2: ells
3: sempre.
2: Les posaven.
3: Això sempre.
2: Més
0: sí,
2: macos.
0: Sí, sí. No, jo els he vist diverses vegades, i això no ho he vist mai.
3: Jo ho he vist, en festival potser no, però en sala ho he vist ja tres vegades. Hosti, que la penya els hi llença el seu xaleco, després el recuperen.
0: Però per què? Perquè
2: tot, es queden mig en pilota, saps? Les tetes a l'aire, es posen les Battle Best, toquen una cançó i després les tornen.
0: Hosti, que gran.
2: Sí, maquíssims. Molt, molt mono.
0: Llavors aquell Battle Best no el rentes en la vida i el deixa allà agafant mode de suor.
3: A veure, el Battle Best no s'ha rentat mai en la vida, de ningú.
0: Si és un Battle Best, no renta.
3: Exacte. Per això no tinc un mai cap.
0: Ja te digo. Bueno, perdona, i doncs, respecte a això... Vols punxar quelcom o què?
2: Doncs jo vull punxar alguna de les que es van deixar
0: al tintero.
2: No volia dir tintero.
0: Ja, és
2: que... costa temps que estan gravant en castellà, saps?
3: Dislucia, aquí. Anem a dir una cosa. Hi ha un llibre d'estil de ràdio.
2: Sí.
3: I diu català.
2: Efectivament.
3: No sé per què hi ha un programa en castellà.
0: Mira, en el llibre d'estil de la ràdio nosaltres entraríem, vamos. Però
2: el llibre d'estil que ens diuen que no podem dir ni barbarismes.
1: En cap.
0: En cap, vull dir...
2: Pàgina
0: 1, fora.
2: Jo vaig trobar a faltar la versió que tenen ara em surt, la versió del...
0: Run Like
2: the Wind, i una del meu àlbum favorit, que és Denimal Leather. Trobo que haguessin hagut de tocar Never Surrender.
0: Hòstia,
3: Never Surrender.
0: És que amb una carrera tan llarga dius, què toques?
2: Yeah.
0: O sigui, perdona, què no et deixes?
2: Jo sóc feliç mentre em toquin And the Bands Played On.
0: Uf, i això és llagrimeta.
2: És tan bona. Que si perdono qualsevol cosa, però bueno, ja que tinc aquesta possibilitat, doncs vaig a treure'm aquesta punxeta i anem a posar Never Surrender.
0: M'imagina tots que la van tocar.
2: Apa.
0: Never Surrender dels Immensos, Saxon, fot-li fort.

0: Que sí, que sí, que...
1: Ande molt!
0: Que no, stand-up. Never surrender. Nunca, never. O sigui, stand-up, cas un ronda.
2: Aquí estarem.
1: No, no.
0: Molt gran.
1: Per molts anys de Saxon, la veritat.
0: Sí, bueno, a veure, per molts anys de Saxon.
1: Ah,
0: jo, ja saps que jo soc molt partidari de... Ojo, cuidao, una...
2: Retirada de temps.
0: Una retirada de temps.
2: D'això us volia parlar. Què hi ha de cert sobre això del Rob Halford?
0: Jo crec que no. Jo no ho he vist enlloc.
1: Jo no ho he vist enlloc, eh?
0: Vull dir, és raro.
1: Jo, sí. Jo crec, per lo que declaracions que sí ha dit ell en Instagram, sí, i en entrevistes, que volen fer el 20è disc. I si fan el 20è disc, el giraran.
0: És que, a més...
2: o sigui, Ripper,
0: estem parlant a nivell intern de que The Teacher va passar la notícia pel grup de WhatsApp que Rob Halford deia que una gira més i ja està. Clar, ens vam posar tots nerviosos, vam estar buscant i no vam trobar res que així com oficial. Però sí que és veritat que si busques Rob Halford se retira o alguna cosa així, surten vàries que no sé si és retroalimentació de la mateixa notícia falsa, que s'ha zombificat o alguna cosa així. No ho sé, no tinc ni idea.
2: Vale, vale.
0: Jo
1: que
0: crec
1: estic,
0: que no, eh?
1: Jo però el que bueno, estic buscant i no ho trobo és que sí que qui està fent la gira última és Megadeth, que ve a l'estiu al Rock Festival, i en paral·lel també va a altres ciutats de l'estat.
0: Mhm.
1: Amb gatolones tenen crícics.
0: Oh, sí.
3: Correcte. Sí,
1: sí, sí.
3: Perdona.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Àngelus i crícics.
1: Àngelus i crícics. I una altra banda que no sé qui són.
0: Faré un truc en Juli que...
2: En directe.
0: Sí, tio, és
1: sí,
0: què
1: sí
0: passa.
1: Jo ho vaig veure ahir i em vaig quedar una mica flipat. Com, a més, amb un logo de crícics canviat. A més, amb, no és el dels últims anys, sinó que era... Era més, més punxegut, molt diferent, la veritat, i no sé. Jo ho vaig trobar, o sigui, realment és el concert que vols veure. Vull dir, Megadeth,
2: pues sí,
1: tal, i tu veus veure que els dos grans thrashers espanyols, o ibèrics, o com si vulguis dir, estan allà. Hi ha una altra banda que no sé qui són i ara mateix no puc recuperar.
2: Vale.
1: Però bueno, a veure, jo el de, Rob Halford que es retira i tal... A veure, veient com ha anat l'Ozzy, crec que molta d'aquesta gent està dient mira, vull fer una última gira por todo lo grande,
2: sí,
1: i em retiro...
2: De cost, és l'altra banda.
1: De cost, vale, cert. I em retiro de puta mare. Però... A veure, aquest estiu estan girant. Ja van girar l'estiu passat. Jo crec que Halford... I parlo de Halford, que és la banda. O sigui, és ell. La resta de la banda el segueix perquè... En general, tots menys el Liam, la resta són tots bastant més joves que ell.
2: Sí.
1: I el Liam, diguem que no té un desgast físic de l'hòstia. El van posar allà i s'ha quedat allà. Jo crec que, a veure, durarà uns quants anys més, però jo crec que tenim encara...
2: Halford per rato?
1: Uns 5 anys segur.
2: Sí.
1: Jo, potser estic fent aquí un vaticini de l'hòstia. Però...
2: Dio t'escolti.
1: Tant de bo. També aquesta setmana crec que és ja l'aniversari de la mort de Dio. Va ser
2: en maig.
1: Va ser en maig, no?
2: Pues una cosa així com un 8 de maig, sí, o un 5 de maig, una cosa així, perquè és de, o 10
1: 15
2: de maig.
1: Dies. Però clar, també hi ha el tema de que, com, jo què sé, Dave Mustaine, que ha dit que aquesta era l'última gira... Ja no m'ho crec, sincerament, d'aquí X temps tornarà. Igual que Slayer va dir que també ho deixava i ja estan fent concerts.
0: Jo espero que sí, que sigui,
1: o sigui,
0: l'última.
1: Mentre no faci... Mentre no... No, jo tampoc, o sigui, a veure...
3: Així,
1: o sigui, ja, ja, sí, és estrany, però en certa manera... Bueno, és, com aquell que diu, és treure un referent, però també... Ja, és que ja, o sigui, quants anys ha durat la gira d'Espedida d'Escorpions? En canvi de bateria inclòs.
3: De cada hi ha algú.
1: De cada hi ha algú, eh?
3: Sí. I dos àlbums d'estudi i no sé quan més.
1: Clar, però després...
0: I cada vegada més, i cada vegada més decrèpit el tema, eh? Vull dir.
1: Sí. Home, decrèpit no. Jo recordo aquest estiu veure's al Rockfest i era en plan de... Claus, que sí, t'estàs morint, sí, aquí. Sí, sí, o sigui,
3: sobretot que no li toqui el sol, que no li toqui el sol.
1: Però tu veies que dius, o sigui, va perdre el fit de les cançons.
0: El Claus campeador, saps?
1: Sí, allà lligats. Bueno, és que una mica més sí, perquè ja estava recolzat per tota la banda per cantar els temes. Es que... va perdre cantant Still Loving You, que era en plan de, què està passant aquí?
0: Ja, ja. Bueno, dir, algú que tocava fa poquet, com es diu, amb Dave Mustaine, és Dave Ellefson.
1: El baixista.
0: Correcte.
1: Que clàssic. Va dir que també ell... manchado por...
0: Bueno, sí, va ser raro. Es veu que... Diuen que es veu que fanes jovencites li va tirar la canya, ell va respondre i el... Com es diu? I el... Dave Mustaine va dir, pues fuera!
1: Bueno, diguem que eren molt jovencites.
0: Ah, sí? No sé, jo
1: és
0: no...
1: Que, és que està al nivell una mica...
0: No he investigat, eh?
1: Jo crec que està una mica al nivell del senyor de Manowar.
0: Tant?
1: Sí.
0: Sí? Sí. Jo crec que...
1: I Dave Mustaine, declarado cristiano, eso le suena un poco mal.
0: Bueno, yo creo que Dave
3: Mustaine... no entremos ahí.
1: Ya.
0: No por cristiano, sino porque... Yo creo que
1: Hablamos forano.
0: Yo creo que li tenia ganes i va dir aquesta és l'excusa perfecta, vale. Puta calle.
1: Però bueno, què ha fet el senyor Ellefson?
0: Que el van... Ellefson. El van fitxar, no ho sabia, l'any passat, els Metal Church, un grup mitològic.
2: Mitològic o mític?
1: Mític.
0: De mític, mitològic, ja.
2: Vale.
0: Vull dir, ha creuat el llindàs, eh?
2: Molt bé.
1: I, no, metalògic.
0: Ho he dit expressament, eh? Vull dir, sí, un grup és mític fins que ja és massa, llavors és mitològic.
2: És la temàtica del grup o... Vale, ok.
0: No, per mític han passat ja. Doncs això el van fitxar l'any passat i amb ell han gravat l'últim disc, aquest Dead to Rights, que ha sortit el 10 d'abril. I bé, està bé. Un 6 i mig, no arriba al 7.
1: Jo és d'aquestes bandes que he vist sempre en festival, de com segona o tercera línia.
0: Sí.
1: I després lo típic que, diguem que els metalliscos del lugar, per no dir Metal Paco, diríem metalliscos.
0: Metalliscos?
1: Metalliscos, tio.
0: Metalliscos.
1: Mateix Josep Maria sona raro. Llavors,
0: és que
1: metalliscos.
0: Sembla que estiguis parlant d'una espècie d'insecte o alguna
1: cosa. Metalliscos.
0: Metalliscos és per òpidus.
1: Lo típic que veus en els Battle Beasts de gent, saps? I aquesta banda? I aquest logo tan guai?
0: Bueno, a veure...
1: Ara és el moment.
0: Tenen discazos, sí. Tot genial. També és veritat que no he seguit la seva carrera, però aquest últim disc està bé, però em recorda les últimes èpoques d'Accept, que ja comença a ser un poquito...
1: Bueno, ¿más de lo mismo?
0: Riff por el riff i tal. No està gens malament, està ben parit, sona espectacular. Li ha gravat un bon home que ha gravat uns quants d'Àngelus Apàtrida, si no tots, des de 2020, em sembla. Jo què sé, a Soulfly també ha gravat, a uns quants de Suffocation. És un tio que ha tocat totes les pals a l'hora de produir i ha tret un so espectacular. Com a curiositat, dels clàssics de Metal Church, només queda el guitarra compositor de tot, el senyor Kurt Vanderhoff. La resta, el més antic és en Rick Van Zalt, l'altra guitarra, que va estar a mitjans de 2000 i després va tornar a 2012. I la resta és nova incorporació de l'any passat. Vull dir...
3: Tota la resta...
0: Tota la

0: És perquè no tinc llestes aquí. Brainwash Game. Ara, perdó.
1: Brainwash Wing.
0: Doncs amb aquest Brainwash Game, que ja apunta maneres a la temàtica del disc Dead to Rights, escoltem l'últim disc, el 14è de carrera de Metal Church. Fot-li porta.

0: All right! Brainwash Game, de l'últim disc de les Metal Church, el 14 de la seva carrera. No sé si últim perquè serà l'últim o què, perquè amb aquestes renovacions de plantilla a mi em fa por, eh? Vull dir, el tema és raro, és raro.
1: Amb aquestes renovacions poden perpetuar-se en el temps ad eternum.
2: Que... O pot ser...

0: diu que el jefe es ratlla i digui això ja l'estic liant, a vendre el cul i...
1: Cierro... Esto de Metal Charts tiene ya... Vamos.
2: És raro. Això queda charts.
0: El cantant va estar també militant a un dels grups on tothom milita, entre altres un amic de la zona metall, ve a ser Vicio Rumors.
2: Ah, vale. Gent Rivera, Intensifies.
0: Doncs va ser Gent Rivera, Intensifies. While Gent Rivera appears, no?
2: encara hi ha fantasma de Gent Rivera.
0: I passejant per la plaça de la Llibertat.
2: Plaça de Llibertat, sí, sí,
0: tia. Buscant xupitos de Jagger encara.
2: No, a més, perdona que et talli, aquesta setmana m'he recordat perquè m'ha sonat dos cançons de Hell.
0: Sí, gran.
2: I dic, hòstia...
0: Saps que avui he agafat la samarreta de Hell, que sempre, la meva no sé per què, va estar descollada i me l'he posat per dormir, tio.
2: Ja, era...
0: He fotut porta al pijama de manera llarga i dic, ja està.
2: Que gran va ser allò.
0: Dic, perdó, i parlant de... Enllaçant una miqueta els temes, a veure com ho faig per no liar-me, ja que crec que la temàtica del tema, i aquells també són dels Estats Units, el tema es diu Brainwash Game i el disc es diu Dead to Rights. Imagino que el rotllo va un poquito de oi, Trump, que malo, oi, com
2: està? Bueno, anem amb cuidado.
3: Què tal està?
2: No.
0: O pot ser que estigui a l'altra banda, no ho sé.
2: Exacte.
0: Ja, és que no ho sé, però per això, com que no ho sé, deixa'm que Vicio Rumors, en el cantant, va treure un parell de discos el 2011 i el 2018, i ja et dic, bé, les anades i tornades que aquesta gent, entre mig també hi ha hagut altres cantants, ara han fet un anunci als Vicio Rumors que el bateria ha hagut de fer un comunicat deixant la banda. Dient, atenció, que la cultura de la cancel·lació ha guanyat.
3: Ai. Snowflakes everywhere.
0: Ai. Huele a ultradreta. Huele a garrulo.
2: Ai.
0: Bueno, i la resta de la banda han dit que els sap molt greu, però que, clar, que han d'acceptar la seva d'això, perquè si no han començat a cancel·lar-los i tots els bolos, totes les coses, i no poden tirar pelante. A saber, però pinta amaga, vamos.
1: Pinta
2: mal.
0: D'aquí a Washington, D.C.
1: Suspicious.
0: Anyway, who's next? Qui vol punxar, va?
1: Myself.
0: Vinga, fogui fort. Què hem de fer?
1: Us porto novetats. Okay. Què voleu?
2: Metall de proximitat de les novetats.
1: Què voleu? Metall de proximitat barra heavy metal o metall llunyà d'ultracanya?
2: Jo metall de proximitat a heavy metal, que sé el que és.
3: Una altra.
0: Mira, la ultracanya l'he sentit quan has posat la prèvia a començar.
1: Inconfusible.
0: I a mi em faria gràcia, però ja que és proximitat, jo la terra tira.
1: Podem intentar veure si encabim els dos.
2: Jo crec que si anem pressa podem punxar els dos temes.
0: Pots fer una secció en Mijail parla i fes tot
1: amb
0: pregats.
1: Mijail. A soles amb en Mijail.
0: Cuidao, porta protecció.
1: Ja, això, aquí,
0: un
1: mangual, però això aquí hi ha un Carloga, no? Jo què sé, saps?
2: És una secció que es fa a les 4 del matí.
1: Amb poca roba.
2: Amb poca roba.
1: I un cafè en llet.
0: I els ulls molt vermells. Bueno, Miquel, sisplau, parla, tio.
1: Doncs us porto una banda que ja vam presentar-la aquí quan vam treure el seu primer àlbum, allà aquest passat 2022.
0: Vale.
1: Es parlo de la banda Whirlwind.
0: Whirlwind.
1: Sí.
0: Sí.
1: Justament vam parlar, ja dic, el 2022 per el seu primer àlbum, anomenat 1714.
0: Si parlen de terra, parlen de terra.
1: Sí, clar, fem-ho bé. Sí. On parlava els fets del 1714, bla, bla, bla. Una banda que recorda molt, té moltes influències així a Running Wild, Great Digger, etc.
0: Home, la temàtica llavors t'enganxa.
1: Sí, l'enganxa, és molt així. Ara porta el segon àlbum, que va sortir fa poquet, concretament el 24 d'abril, i anomenat 1640.
2: Què és el 1640?
0: Jo
1: 1640, què passa?
0: Aquesta data la desconec jo, a mi no em quadra.
1: Doncs parla de la revolta pagesa dels segadors contra les tropes de Felip IV i la posterior guerra dels segadors.
0: És veritat. Molt bé, molt gran. Sí, perquè aquí de vegades ho confonem. No, 1714, segadors, no.
2: No. Quasi 100 anys.
1: Ja havia plogut sobre un mullat, sí.
0: Felip V, 1714. L'altre...
1: Felip IV, abans.
0: Ah,
2: per què tots els reis que es diuen Felip
1: Malos
2: i no Maro són dolents?
3: Ja
2: està, no passa res.
1: La cultura de la cancel·lació.
2: No passa res.
1: Vigila.
2: Fins ara no s'ha demostrat que sigui
0: bo. El manual de la ràdio, el manual.
1: Manual. Como íbamos diciendo niños, me cambié el idioma y todo, ¿sabes?
0: A ver, chiquillada.
1: Chiquillada. ¿Qué estáis escuchando?
0: ¿Qué? ¿Qué te fem amb en Felip IV?
1: No ho diríem aquí. Doncs...
0: Win-win.
1: Rec, que sona de puta mare, vull dir. M'has trencat el guió, doncs mira,
0: en
1: ja.
0: En Miquel, esdevé en Metal Cisco.
1: Metal Cisco.
0: Sona molt bé.
2: A veure, un segon. Estic mirant una foto de Felip IV.
0: Sí, home, aquí... De...
2: Tenia una cara de retrasat?
4: Però a veure, és que...
0: Vull dir, mira, és igual. Sí,
1: és igual,
0: és igual, és igual, que em tires a la llengua i la liem, va.
1: Re, punxarem ja el tema directament, sí, perquè hem entrat a un jardí obscur i obscè.
0: Sí, i ple d'espines. Com es diu el tema d'aquest disc?
1: Rage, el tema es diu Rage of the Conqueror.
0: Sí.
1: I res, i són així de bé, vull dir...
0: Disfrutem dels Will Wynn i el tema Rage of the Conqueror.

0: Right! Hòstia, bona rage de la d'aquest Conqueror, eh? Vull dir, tremendo, tremendo, tremendo. Efectivament, són els, com es diu, Running Wild catalans, sí. Tio. Espectacular.
1: No, s'ha de dir que la veu d'ell, de l'Héctor, és el... Ara pot... No, sí que es diu Héctor. Ara
0: pensava...
1: Sí? Sí, sí.
0: Vale, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És el puto amo, aquest tio. Jo l'he vist en directe en diferents bandes en llarg d'aquests anys i, mare meva, tio.
0: No, tremendo.
1: A part que el component d'instruments és brutal.
0: Sí. El so és brutal. Mm. La producció, no sé on l'han fet, però està molt ben parit, això. Sí. Jo que sé, un molt bon segon treball, vull dir, com a mínim la carta de presentació és tremenda.
2: Sí, és el que anava a dir. La formació està composada per músics d'altres bandes amb altres projectes, ah, bastant conegudes. Sí, tenim les veus amb Néctor Llaurador, de Noctambuls.
1: Ah. Ex-Noctambuls.
2: Ex-Noctambuls, bueno. Ex-Noctambuls. Aquesta informació no està actualitzada aquí, llavors.
1: Això t'ho dic jo.
0: Entra, Metalumi, actualitza.
2: Ara ho arreglo, ara arreglo. En Jordi i Artur Julió, deuen ser germans, entenc, a la bateria i a les guitarres, de bandes com Steel Force i Grave Dreams, amb Mark Wilde, de Corgood Exterminator,
0: hombre, sí, i tant,
2: i amb Philip Graves, de Inverted Cross i Red Shark.
0: Sí, all right. No, molt bé, molt bé. Tots ells curtidíssims. Que gràcies. Sí. Molt bé, Will Wim.
3: Mola, i mentre, perquè els oients s'orientin, mentre estàvem punxant això, ens semblia parlar de Vikings.
0: Ja te digo, sí.
3: Tots emportats així pel ritmillo.
1: Però tot ha vingut que a través de Felip Quart hem dit que tenia que retrasat i hem anat a Islàndia.
0: He començat a parlar de la
1: consanguinitat. De la consanguinitat,
0: sí. Anyway,
1: m'agafo el torn.
0: Ah, sí, perquè aquí de teacher deia que s'ho feia ella.
1: Tira tot. Sí,
0: no
1: m'ho
0: potser.
3: Para. Bàsicament aquesta nit és la nit de Valpurgis, també, ja, sí. Bueno, a vegades hem parlat de Beltane, però ara mirem una mica cap al centre del continent.
0: Okay.
3: I com li diuen aquesta nit, diguem els alemanys, vale? Anem a dir els saxons originals, però bueno.
1: Otomans?
0: Germànics?
3: Germànics, sí, bueno, sí. Els seguidors de Bhutan. Per què es diu Valpurgis? Valpurgis és una paraula que sona així molt demoníaca, però en realitat Santa Valpurga era una abadessa del segle VIII, d'origen probablement francès.
2: Cert que ho vaig llegir. Cert.
0: Sí.
3: I que va fer d'abadesa a Württemberg, una ciutat o poble, no sé.
0: Württemberg.
3: Sí.
0: No, l'impremta.
3: Crec al sud d'Alemanya.
0: Okay. Ah, no, la impremta és el senyor Gutenberg, no el poble.
3: La van beatificar i es considera protectora de la prestidigitació, curiosament. Curiosament, no sé que exactament, veure llegir-me la geografia d'aquesta senyora, veure que va fer d'extraordinari, però ja com que s'associa una mica a la màgia, no? La màgia, sí, de Saló, diguem que es va començar a venerar aquesta senyora, no?, que l'havien canonitzat cap al 30 d'abril, entre el 30 d'abril i l'1 de maig, també com per protegir-se de les bruixes, perquè hi havia com una tradició de bruixes que al voltant de la serra de Harz. Llavors es mesclen aquestes dues coses, no?, el sincretisme cristià que et cau a sobre com una llosa, no?, que seria això, Tots Sants en comptes de Halloween o Samhain o el que sigui.
0: La fagocitació d'altres cultures.
3: I poc sabem de la tradició bruixeril que hi havia abans, però sí sabem que cauen un equinoxi, que diguem que és el sàbat que queda enfront de Tots els Sants, etc. Llavors, buscant una mica alguna cançó que pogués tenir a veure, us porto Witch's Night.
0: Ah, bé.
3: Witch's Night, de Blaze Bailey. Crec que no l'hem punxat mai en solitari. Crec.
0: Sí, sí, sí.
3: Vaja,
0: sí. Que el programa porta quasi 23-24 anys, vull dir, amb el qual s'ha punxat.
3: Sí, és possible. Merda. Bueno, és igual. És un àlbum, l'àlbum es diu War Within Me, la guerra que porto dintre, del 2021. Mm-hmm. Aquesta cançó, Witch's Night, i el Blaze Bailey, perquè suposo que ja ho sabeu, nostres estimats oients, però va ser el cantant substitut de Bruce.
1: Ardua feina, Bruce.
3: Entre el 94 i el 99 i va gravar The X Factor i Virtual Eleven.
0: Dos discos amb grans temes, sí, però amb la seva veu s'anava tota a venir al sac, pel meu gust. Vull dir. Temes que després...
1: Manon The Edge ha guanyat molt més amb Bruce Dickinson que no amb Blaze Bailey.
0: Són temes que després Bruce Dickinson en el Rock in Rio canta i són espectaculars, però en el disc una manera de tragar-los, tu. Bueno,
1: no.
0: És igual, però Blaze Bailey en solitari funciona bé o què?
3: Ara m'ho dieu. A veure què us sembla.
0: Witch's Night, Fallifart.

0: All right! Molt bé, molt bé. Sí, home, sí. A veure, és que és allò que dius. És Iron Maiden. Poses segons quin cantant, dius, no. Però aquest home en solitari, pues, sí. Mola molt, molt bé.
1: Sí, ha sortit en alguns rànquings entre els 100 milions cantants, 100 milions cantants.
0: Sí?
1: Sí, sí, però bueno, crec que la llista era sueca, ja sabeu el que penso jo, que els suecs no saben cantar. però bueno.
2: Que gratuït.
0: No, sí, efectivament, és molt gratuït, vull dir.
2: És molt gratuït, eh?
0: Bueno, a veure, hòstia, hi ha molt per discutir, però queda poca estona de programa i crec que hauríem de punxar, amb la qual una bona barba aquí té un bon tema per posar.
1: Te l'he tret de la boca, pràcticament.
0: Què hem de fer?
2: A veure, jo estic entre dues coses. El tema de l'1 de maig i banda catalana que no fa metal, però fa metal. Us deixo escollir.
0: Passa que ja hem punxat coses de la Terra i jo llavors faria 1 de maig, no? Per temàtica,
2: sí,
0: o què?
2: Sí, bueno, també és una banda que és a la península. És els Àngelus Apàtrida, que allà fa uns quants anys, amb el magnífic disc, que és el Cabaret de la Guillotine, van treure un tema que es deia els Martyrs of Chicago.
0: Gran.
2: Que ve que Niquelado, amb un català correcte, que és Niquelado, ve... Vamos, tocada al peu pel tema de l'1 de maig. Més o menys una petita introducció que va passar, és un fet que va passar a un market... Ara t'apareixerà, no et preocupis.
0: És que Miquel va posar encara de... Que sí, no estàs en el disc, però estàs liant-ho.
2: No, t'ho estic fent.
0: A més, potser no ho heu notat, però m'han sentit un tall aquí sandunguero perquè heu
2: tingut una
0: liada.
2: No ha passat res.
0: Digues.
3: No sé de qui hables.
0: Màrtires, Àngelus Apàtrida.
2: Màrtires de Chicago és els fets que van passar a Chicago, al Hayden Market, on durant una manifestació obrera algú va tirar una bomba, van morir uns quants polis i després va haver una repressió brutal sobre el moviment obrer, sobre etc. A part d'aquí, us ho faig molt resumit, després d'aquest fet, més o menys es va instaurar la jornada de 8 hores. Vull dir que imagineu-vos com va anar el tema. I va ser la segona internacional que va dir que l'1 de maig seria el dia internacional.
0: És que jo realment, diguem hippie, però sóc bastant anti-violència, però sí que és veritat que en la història de les relacions entre classes... És que és veritat que, nen, si no hi ha hòsties no aconsegueixes res, eh? Que és un ronda...
2: Malauradament, la teoria realista, que encara segueix vigent, diu que a base de violència es solucionen els problemes.
0: Bueno, més o menys. O si més no, és que es aconsegueixen coses.
2: Exacte. Doncs res, Àngelus Apàtrida, Martyrs of Chicago i, sisplau, avui, divendres, celebreu el Dia del Treballador de la millor manera que pugueu.
0: Faldi fart!

0: Right.
1: Àngelus ha patridat amb els seus Martyrs of Chicago.
2: Chicago. Amb el gran disc del cabaret de Guillotín, que el van girar fins a l'infinit, perquè crec que va sortir abans de pandèmia, i després que la pandèmia va durar bastant de temps i el van girar molt, i és un disc excepcional.
1: Que bé que sona, tio. A més, m'encanta quan es posen dins del trash moments melòdics i tal, vull dir, passa per tot plegat, saps? Vull dir, sí. Tot
0: bé. M'emociona quan es posen herois de la classe obrera.
2: És que ho són.
1: Mijail, et toca tancar el programa. Què hem de fer?
3: Doncs avui acabarem amb novetats. Mira, jo crec que si caldes acabem amb novetats.
1: Ah, llavors sí. Brutalisme.
2: No hi ha Pal People and Greyer.
3: Brutalisme il·lustrat.
0: Havíem d'empassar brutalisme o brutalisme. No tenim escapatòria.
1: Perfecte.
3: Doncs anem cap a Canadà, cap a Vancouver.
2: O Canadà.
3: O sí, Canadà. Sí, sí. Per parlar del cinquè àlbum de carrera de Arch Spire.
1: Immensos.
3: O la banda tècnica del death metal que més ràpid toca i sobretot canta.
1: No sé si la més ràpida, però sí que és veritat que dels més ràpids
3: cantar,
1: els més famosos.
3: Sí, sí. Bueno, i cantar. Sí, cantar.
1: Els silabets del cantant és la bogeria.
3: Sí, sí. Abans de res, dic que si els voleu veure, ens visiten aquest any. Ens visiten el 6 de novembre a la sala Salamandra de l'Hospitalet.
1: Salamandra o Wolf?
3: Jo tinc ficat aquí Salamandra.
1: Ah, perdona, Wolf és l'altre bol que em vas passar.
3: Sí, Salamandra, Salamandra.
1: Coses internes.
3: Junt amb Crown Magnet, The Zenith Passage i Analepsy.
1: És bolazo, és bolazo. Perquè
3: és bolazo.
1: Analepsy sí que són molt brutos, però no conec molt bé la música. The Zenith Passage són molt bons. I els altres ja no... Quin perdó.
3: No, pot ser un dia bastant increïble.
1: So,
3: bueno, jo, si quiere venir conmigo, jo voy a ir.
1: Jo al principi vaig dir que no...
3: Ara t'ho dic en directe, però fiquem expressió.
1: Ja. Bueno, d'aquí al 9 de novembre... Setmanes abans per comprar l'entrada i hi ha temps encara. M'ho puc pensar.
3: Bueno, doncs et porto un tema a veure si t'acaba de convèncer.
1: Vinga, va.
3: Punxarem el tercer track, aquest Carry On Later, i, bueno, tenim aquí aquesta gent a tope.
1: A tope, tope.
3: A tope, tope.
1: Si dins del seu nivell és top, és picant.
3: Vull dir,
1: ja...
3: el silabets te va molar mucho.
1: Vale, bueno, doncs res, nanos, ens despedim de tots vosaltres. Estigueu tots molt bé, disfruteu d'aquest temazo vancouveriano. Els Immensos...
3: Art Spire.
1: Foli fora, passeu!
3: Adéu!

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT.